0: O sea, con temperaturas muy altas, posiblemente superemos los 40 grados.
1: Davant l'augment de les temperatures, la Conselleria de Sanitat ha decretat per avui el risc roig per calor en municipis de 14 comarques de la Comunitat Valenciana, després d'una primera quinzena d'agost que ha deixat 64 morts atribuïbles al calor en la Comunitat Valenciana. Tamayo apunta que les temperatures seran més altes a partir de dimecres.
0: Temperaturas que vamos a tener, ya digo, asociados a estos vientos de poniente, pues van a ser temperaturas muy altas que pueden estar pues por encima o cerca o incluso por encima de los 40 grados en puntos relativamente próximos al litoral o incluso en los puntos del litoral. Por supuesto, entonces, estas situaciones con temperaturas altas, vientos y humedades muy bajas pueden ser de un alto riesgo para la generación de incendios forestales.
1: D'altra banda, el nivell de preemergència per risc d'incendis forestals és alt en tota la Comunitat Valenciana.
2: Un estudi liderat per la Universitat Politècnica de València conclou que les estadístiques policials no reflecteixen tota la violència que pateixen les dones al carrer. L'estudi, publicat en la revista Cities, ha analitzat la situació a València, a Toluca, a Mèxic i a Dublín, a Irlanda. Alejandra Carrillo.
3: La investigació demostra que combinar els registres oficials amb informació aportada per la ciutadania i publicacions en xarxes socials permet detectar zones en les on les dones se senten insegures, encara que apenas existisquen denuncies. La investigadora Ana Belén Anquela i primera autora de l'estudi explica les eines utilitzades